0: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant.
1: Amén.
0: La pau sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Germans i germanes, humils i penedits com el publicà en el temple, apropem-nos a Déu just i misericordiós perquè s'apiadi també de nosaltres i ens perdoni els pecats.
2: Avec nos amis de langue catalane.
0: I a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria...
2: Nous prions le Je confesse.
0: Els àngels i els
2: sants. Commencé un tout petit peu en avance. Je confesse a Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en parole, en action et par omission.
0: Amen.
2: Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Les sœurs, de prier pour moi. Seigneur, prends pitié.

0: Proclameu el misteri de la fe.
1: Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans les gloires.
0: Celebrant el memorial de la passió salvadora del
1: vostre. En faisant ainsi mémoire de ton fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints.
0: Reconeixeu la víctima que ens ha reconciliat.
1: Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
2: Qu'ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que ho tinguem l'herència amb els vostres elegits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.
3: Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la salvació i la pau. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església.